ir-me, oh, de ferir-me, oh, de dormir-me, haig de durar, haig de calmar. La meia em dic d'acord, entès, un xoc de trens dins el meu cap, penediment, remordiment, camino lent cap a la gent.